0: Prego palà, metteixo lingua que sa mamma. Amma y amaga dolà, trovi di ma buco per la meliu clamma.
1: Un papà en prego palà, metteixo lingua que sa mamma. Amma y amaga dolà, trovi di ma buco per la meliu clamma.
2: Un papà en prego palà.
1: Sa mamma en prego palà. Ma tata en prego palà.

mancas pas d'escoltar Luta sus las ondas de Radio Albigès 95,4 MHz.